0: Més de 38.000 joves de les Balears podran votar per primera vegada a les eleccions generals del 29 de novembre, després d'haver complit la majoria d'edat. A Ràdio Nacional han parlat amb algun d'ells.
1: Yo sí que iré a votar, porque tengo la capacidad y la oportunidad, pero sí que creo que va con nosotros.
2: Por decidir tot el tema de lo que mos ve dels propers anys.
0: Una generació en els missatges de l'ultradreta calen de cada vegada més. Eli Gallardo, politòleg.
3: Si antes era potser en els 90 moviments així grunys, els moviments contestataris, els moviments ecologistes, etc. Ara és molt poc seguir una certa cultura antisistema a favor de la dreta, no?
0: Joves que van néixer durant la crisi econòmica dels 2000 van viure la pandèmia i ara veuen que la dificultat per accedir a un habitatge condicionarà el seu futur. Sobre els joves que voten per primera vegada parlarem al Radio Diari amb Víctor Bejarano, el control tècnic. Vot saluda Paula Bendito, però també d'altres temes, com que les Pitiuses han estat de les destinacions d'Espanya amb més on les habitacions d'hotel han estat més cares entre el juny i l'agost. El preu mitjà s'ha situat en 225 euros, un 9,5% més que l'any passat, una pujada de preus, tot i que la demanda va caure un 2,4%, amb un 2,8% manco de compres per part d'estrangers i una pujada del 0,7% de turistes nacionals. A Menorca, els productors de la denominació d'origen preveuen recollir manco quilos d'oliva que l'any passat, sobretot a causa de les condicions meteorològiques d'aquesta primavera. El president de la Indicació Geogràfica Protegida Oli de Menorca és Manuel Martínez.
4: El viento secó y quemó muchas de las hojas y de las flores que empezaban a salir. Al ser viento de tramontana, la zona de Ciudadela ha sido más afectada que la zona de Mahón, Escastell, que ha estat un poquitín més protegida.
0: També parlarem de successos. Salvament Marítim ha activat un operatiu per trobar dues embarcacions que haurien partit d'Algèria fa una setmana, la primera dia 4 d'octubre amb 17 persones i la segona dia 6 en una embarcació on hi viatjaven 6 migrants. Ahir un helicòpter i un avió sobrevolaren les aigües del sud de Balears per intentar trobar els migrants sense de moment localitzar-los. I en els esports parlarem de la victòria del Mallorca per 3-1 contra Las Palmas després de dues jornades sense guanyar. Escoltam Adrián Fuentes, autor del tercer gol.
5: Un partido muy completo en todos los aspectos, yo creo. Y el equipo yo creo que se ha dejado el pecho y el alma tanto con balón como sin balón. Yo creo que la actitud no se puede reprochar a ninguno, ni de los que han empezado, ni de los que han salido después, de nadie.
0: Els vermells queden a només 4 punts del segon classificat de la Lliga. En bàsquet, l'Azul Marino es manté invicta a la Lliga i suma la tercera victòria en només 8 dies contra el Cádiz Laseu, a qui supera amb més de 20 punts. I en motociclisme, tercera victòria consecutiva d'Izan Guevara al Gran Premi d'Indonèsia de Moto2, que té el Mundial de Moto2 a només 5 punts i mig. Ara, per acabar aquest sumari, anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
6: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears, dia festiu amb temps inestable. A causa de la humitat del vent de tramuntana, durant aquesta tarda el cel quedarà cobert. S'esperen ruixats i tempestes que podran ser localment fortes a Mallorca i a Menorca. Durant una hora es podran acumular 20 litres per metre quadrat. Avui temperatures màximes de 27 graus a Palma, 26 a Eivissa, 25 graus a Formentera i 23 a Mahó. Bufa vent fluix o moderat de tramuntana. Demà dimarts, temps més estable. Dia de sol, amb cel clar o poc ennuvolat. Pujaran lleugerament les temperatures. Màximes de 27 graus a Palma, 26 a Eivissa i a Formentera i 24 graus a Mahó. Les temperatures mínimes seran de 14 graus a Palma, 15 a Mahó i 20 graus a Formentera. És una informació d'AEMET.
0: Així tancam aquest abans de les notícies del dia. Nosaltres tornem a partir de les 2:10.

0: Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Rosa Perarnau.
0: Buenas tardes. A esta hora los focos puestos en el Palacio Real de Madrid, en la tradicional recepción que ofrecen los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía tras el desfile militar del 12 de octubre. Se espera que por el besamanos desfilen unos 1.000 invitados, entre ellos las más altas instancias del Estado. Este año todo tiene un claro sabor electoral. Veremos qué se dicen los tradicionales corrillos con periodistas. Es lo último de una mañana que empezaba, como les digo, con el desfile de más de 4.000 militares en el centro de Madrid ante instituciones y públicos. Decenas de miles de personas, parte de ellas han gritado vivas a la familia real o insultos al presidente del gobierno a su llegada. Mar Lupión, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez ha esperado hasta el último momento antes de salir del coche. No evitaba, eso sí, los abucheos e insultos por parte de algunos de los asistentes. Muy frío el saludo entre el presidente del gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde Almeida. En la espera a la llegada de los reyes hemos podido ver por un lado a los ministros del gobierno y por otro a los varones territoriales del PP, junto al socialista Emiliano García Page, en Corrillo, charlando especialmente con el ceutí Vivas, con el que por cierto el rey se ha parado unos segundos más durante el saludo. En lo meramente militar, el acto central ha estado marcado por una sorpresa. La de los Eurofighters que, haciendo las veces de la añorada Patrulla Águila, han pintado los colores de la bandera española en el cielo de Madrid. 1.540 metros de recorrido terrestre para los casi 4.400 efectivos que han desfilado ante la Tribuna Real. Por cierto, una de las anécdotas del día, la de Felipe VI ayudando a su hija, a la princesa Leonor, a colocarse la miniatura del toisón de oro sobre la corbata después de que se le cayera.
0: Y el otro punto del que ahora mismo estamos muy pendientes es la Puerta del Sol. Un grupo de ultras ha irrumpido en la acampada por una vivienda digna con banderas de España, provocando, increpando, haciendo saludos nazis e insultando a los acampados. Y el grito recurrente contra Pedro Sánchez, mucha tensión en estos momentos, siguen llegando extremistas, la Policía Nacional ha tenido que desplegarse para que no puedan pasar a la zona de las tiendas, siguen llegando furgones antidisturbios y a la vez una cadena humana de los acampados que se han puesto enfrente para evitar que pasen. Cierto, estamos viendo provocaciones e insultos a nuestros compañeros de la prensa, entre ellos a los compañeros de Televisión Española. Después estamos allí, todos sin perder de vista las elecciones del 29 de noviembre. El viernes termina el plazo para registrar las coaliciones. La izquierda alternativa busca cómo cuadrar el puzzle. Por lo pronto, este mediodía ha cristalizado el acuerdo entre Esquerra Republicana y Podemos en Cataluña. Gemma Cifuentes, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, saltaba ayer el acuerdo y hoy se confirmaba. Los morados irán a la lista del Partido Independiente en Cataluña, por lo que no habrá papeleta de ellos en esa comunidad. Podemos y Esquerra, en un comunicado idéntico, han defendido la responsabilidad de sumar esfuerzos y objetivos compartidos. También han hecho oficial que Gabriel Rufián e Irene Montero harán campaña uno por el otro, reforzándose mutuamente. Esto implica que fuera de Cataluña, Rufián pedirá el voto por Montero para el resto de territorio nacional, y a la inversa, para el cabeza de lista de Esquerra, la incógnita sin despejar todavía si la número dos de los morados irá bajo el paraguas de Frente Amplio o con su partido en solitario. Esquerra Republicana y Podemos defienden su colaboración como necesaria para hacer frente al auge de la extrema derecha y garantizar avances sociales, lo mismo que las cuatro formaciones que integran el nuevo Sumar. Por eso, desde los comuns, cargan ya contra Rufián, critican que en lugar de unificar las izquierdas como pretendía, está haciendo todo lo posible por dividirlas, y reafirman su apuesta por Ada Colau para liderar, dicen, un frente amplio unitario.
0: Ambiente de precampaña, Ceuta junto con la vivienda son los temas centrales. Ya no queda ninguno de los tres grandes asentamientos de migrantes ahí en la ciudad autónoma tras el desalojo este domingo de la explanada del Guano. De las 600 personas sacadas de allí, más de la mitad han regresado a Marruecos. En total han vuelto 12.000, según el delegado del gobierno. Mientras, operarios de la ciudad autónoma dan los últimos retoques a las calles en estas horas previas a la llegada mañana de los reyes. Sara Vázquez, buenas tardes.
4: Buenas tardes, sí, Ceuta se engalana para recibir mañana a los reyes. En el Palacio de la Asamblea, la Plaza de África y el entorno se han realizado trabajos de limpieza y decoración, de jardinería con la plantación de nuevas flores y hasta se han repintado las líneas viales de calles aledañas. El vicepresidente primero, Alejandro Ramírez, llama a los ceutíes a salir a la calle a saludar a los reyes.
5: Es una oportunidad para que todos los ceutíes demostremos una vez más nuestra hospitalidad, que nos caracteriza el orgullo de pertenecer a ella y el cariño con el que los ceutíes queremos recibir a los reyes de España.
4: A partir de las 5 de la tarde de hoy se repartirán banderas y banderines de España y de Ceuta en varios puntos de la ciudad.
0: Estamos en Francia por un ciberataque masivo contra cientos de supermercados, contra sus sistemas de refrigeración, lo que ha echado a perder todos los alimentos frescos y congelados. Corresponsal en París, Antonio Delgado, ¿qué más se sabe? Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Que los piratas han conseguido manipular un programa informático, uno que sube periódicamente la temperatura de los sistemas de refrigeración de los supermercados para evitar la escarcha. El sabotaje ha consistido en ponerlo esta noche a temperatura extrema, a 50 grados, según el canal BFM, cuando los empleados abrían por la mañana frigoríficos y congeladores, bofetada de calor. El programa pirateado, según el mismo medio, es Danfoss, un software danés. Los establecimientos afectados tenían una versión no actualizada del mismo. Son cerca de 200 de la cadena Intermarché, en torno a un centenar de Cooperative UF y un número indeterminado de la marca Leclerc, obligados a tirar productos congelados y frescos. Las pérdidas se prevén multimillonarias. La Fiscalía ya ha abierto una investigación.
0: Estamos ahora en Canarias. Casi 750 personas han llegado en varios cayucos en las últimas horas, el último esta misma madrugada. Ana del Puerto, buenas tardes.
7: Buenas tardes. 1.400 personas rescatadas en el mar en una semana y sin duda este fin de semana ha sido uno de los más intensos en llegadas, con un pico de 668 personas. Las características de estos peligrosos viajes es que a su llegada están contando que llevan al menos 6 días en el mar y que las embarcaciones son de grandes dimensiones. Cayucos senegaleses repletos de personas, hasta 220 ayer en el Hierro y 212 también ayer en Gran Canaria. Un hecho que, sin embargo, en las islas no sorprende, como tampoco este repunte. José Antonio Verona, portavoz de Cruz Roja, no cree que se trate de una reactivación de la llamada ruta canaria.
8: Pero no vemos como una reactivación. Todos sabemos, incluso los que llevamos aquí varios años ya con este proceso, sabemos que en mes de septiembre, octubre, el viento alisio afloja considerablemente y el mar está totalmente en calma. Ellos aprovechan esta situación para poder trasladarse a estas personas y ya año tras año hemos visto que ese pico de llegada, esa cantidad de llegada, suele aumentar un poco.
7: Ya esta mañana era localizada otra embarcación, en este caso precaria, con 72 migrantes a bordo que han sido trasladados a Fuerteventura.
0: Además, el Nobel de Economía de este año es para los estadounidenses Robert Hall y Michael Warford por sus trabajos sobre cómo gestionar las crisis económicas. Crisis como la del petróleo, que vuelve a marcar el paso de las bolsas. En la de Madrid está David Martínez. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, hoy con subidas el IBEX 35 comienza la semana con avances de casi el 1% hasta el entorno de los 19.200 puntos pese al festivo nacional. El resto de bolsas europeas cotizan en verde con subidas más moderadas y pendientes los inversores del petróleo. El Brent repunta más de un 1%, el Kremlin no confirma la tregua energética con Ucrania anunciada por Donald Trump y Zelensky supedita ese pacto a que ambas partes lo cumplan.
0: Así estamos empezando una semana que viene más calurosa de lo normal en estas fechas. Jacob Petrus, buenas tardes.
10: Buenas tardes. El tiempo anticiclónico no se marcha de nuestro país, así que durante estas próximas horas, también mañana martes, seguirá reinando el sol en la gran mayoría de comunidades. Solo vamos a destacar la presencia de nubes bajas, sobre todo durante la mañana, al norte de Galicia, en la cornisa cantábrica y en la vertiente mediterránea. Es posible que en todas estas zonas incluso se registren algunas lluvias débiles por la mañana, pero la tendencia será a que desaparezcan esas precipitaciones y a que se produzca una apertura de claros. En las sierras montañosas del sureste peninsular veremos cómo crecen nubes de evolución, difícilmente con lluvia, y este panorama estará acompañado por vientos de levante moderados en el estrecho, así como también de tramontana en Girona y en las Islas Baleares. Por su parte, en las Islas Canarias destacamos los alisios, soplarán con fuerza, por lo tanto acumularán nubes en el norte, con algunas lluvias débiles, más probables en la isla de La Palma, y todo esto acompañado de temperaturas que continúan subiendo más por el suroeste, con máximas que, atención, mañana podrían alcanzar los 30 grados en Murcia, los 32 en Badajoz y los 34 en Sevilla.
0: Y en deportes ya tenemos el segundo entrenador de Primera División cesado. Alex Pita, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Rosa. Estamos en la jornada 8 y ya van dos entrenadores destituidos. Primero fue Carlos Corberán en el Valencia y el Osasuna acaba de anunciar la destitución de Luis Miguel Ramis tras la derrota anoche por 5-2 contra el Betis. Van decimosexto, solo llevan dos victorias, pero apuestan por el regreso de Yagoba Arrasate hasta 2029. También estamos pendientes de Carlos Alcaraz. Está en el tiebreak del segundo set contra Vers, perdió el primero, podría quedar eliminado en Shanghái.
0: Y una noticia de última hora desde el Vaticano relacionada con la operación a la que debe someterse el Papa. Jordi Barcia, cuéntanos, buenas tardes.
12: Buenas tardes, sí, ya sabemos cuándo va a ingresar el Papa en el hospital. Será mañana martes a última hora de la mañana, lo han confirmado fuentes de la Santa Sede. Por tanto, crecen las opciones de que entre en quirófano también mañana para que los médicos puedan extirparle el nódulo que tiene en el pulmón. Todo en el Gemelli, el conocido como Hospital de los Papas. Después de la operación se espera que León XIV se quede en el hospital durante unos 7 días en un apartamento en la 10ª planta preparado ya para acoger a los pontífices. 7 días para que los médicos determinen si extirpando ese nódulo habrán desaparecido los riesgos para la salud del Papa o si habrá que seguir algún tratamiento. Será también una primera recuperación clave para saber si el Papa estará en condiciones de acometer su viaje a Latinoamérica el 7 de noviembre.
0: Más a partir de 12:30, ahora se quedan con la información territorial.
13: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
14: Bon dia, són les 2:11. Més de 38.000 joves de les Balears podran votar per primera vegada a les eleccions generals del 29 de novembre després d'haver complit la majoria d'edat. A Ràdio Nacional hem parlat amb algun d'ells.
15: Crec que és important i amb ganes, perquè crec que és una cosa que això que realment és important.
14: Entenen la responsabilitat que tenen i són conscients que a les xarxes socials on s'informen principalment hi ha molts de missatges que polaritzen. Politòlegs parlen d'una generació on de cada vegada més calen els missatges de l'ultradreta. Esdeli Gallardo.
16: Si antes era el millor en els 90, els moviments així, grunys, els moviments contestataris, els moviments ecologistes, etc. Ara és molt poc seguir una certa cultura antisistema a favor de la dreta, no?
14: Amb aquesta notícia encetam el radiodiari migdia en aquest dilluns 12 d'octubre, festiu nacional. Víctor Bejaranos, del control tècnic, vos saluda Paula Bendito. Tot d'un, ampliem aquesta i altres notícies del dia. Abans anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
17: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears, dia festiu amb temps inestable. A causa de la humitat del vent de tramuntana, durant aquesta tarda el cel quedarà cobert. S'esperen ruixats i tempestes que podran ser localment fortes a Mallorca i a Menorca. Durant una hora es podran acumular 20 litres per metre quadrat. Avui temperatures màximes de 27 graus a Palma, 26 a Eivissa, 25 graus a Formentera i 23 a Maó. Bufa vent fluix o moderat de tramuntana. Demà dimarts, temps més estable, dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pujaran lleugerament les temperatures, màximes de 27 graus a Palma, 26 a Eivissa i a Formentera i 24 graus a Maó. Les temperatures mínimes seran de 14 graus a Palma, 15 a Maó i 20 graus a Formentera. És una informació d'AEMET.
14: Ho dèiem en començar, més de 38.000 joves de les Balears podran votar per primera vegada a les eleccions generals del 29 de novembre, després d'haver complit la majoria d'edat. Fa més de 3 anys que no hi ha eleccions, les darreres varen ser el juliol de 2023, les eleccions generals, i en aquest temps al cens s'han incorporat els nascuts a finals de 2005, tots els que ho varen fer el 2006 i 2007, i els del 2008 que ja han fet els 18. A Ràdio Nacional hem parlat amb algun d'ells.
15: Crec que és important i amb ganes, perquè troc que és algo que això que realment és important.
14: Així aniran a votar per primera vegada algun dels joves de la nostra comunitat. Són conscients que participaran en una cosa que serà important també per a ells.
18: Jo sí que iré a votar, perquè tengo la capacitat i l'oportunitat. Pero sí que creo que va con nosotros.
19: Puedo decidir tot el tema de lo que mos ve ara, dels propers anys.
14: Entenen la responsabilitat que tenen i són conscients que a les xarxes socials, on s'informen principalment, hi ha molts de missatges que polaritzen.
19: Ve de totes les bandes, tant de dreta com d'esquerra, tantes els memes de mal gust com el que poden ser les entrevistes d'en Rufián amb en Vito Quiles. Aquí el que se popularitza a TikTok és el que van més.
20: Jo crec que la majoria de nosaltres ens sentim un poc desubicats, perquè no sabem exactament de on agafar les fonts i tal, i per internet sí que per que se pot tergiversar molt tota la informació.
14: El politòleg Eli Gallardo explica que les eleccions generals són un gran reclam per a la participació de la gent jove, més que les europees o les autonòmiques i municipals. El moment tan polaritzat que vivim també farà que dia 29 de novembre la població més jove s'activi.
21: Hi ha molta més participació, més mobilització. Ara mateix, des de fa més d'un mes, a la part de l'esquerra, però a la part de la dreta sempre està molt, molt mobilitzada des de la Covid. Vull dir, se va aprofitar aquesta ràbia. Aquesta, com que no hi havia un enemic físic que poguessis identificar, que va ser un virus, se va castigar i se castiguen els gestors, no? I d'allà ve aquesta ferida, aquesta societat post-Covid, i la societat post-Covid és més polaritzada, més ràbia, i la ràbia està moltíssim més captada per la part de la dreta.
14: Una generació on cada vegada més calen els missatges d'extrema dreta, apunta Eli Gallardo. Els votants més joves d'aquesta cita electoral van néixer durant la crisi econòmica dels 2000, van viure la pandèmia i ara veuen que la dificultat per accedir a un habitatge condicionarà el seu futur. Pau Emili Muñoz és el president del Consell de la Joventut.
22: Crec que ara mateix és major de tots l'habitatge, i l'habitatge lligat en el model turístic i econòmic que tenim sobretot a les Illes Balears. Jo crec que això és el que ara més afecta a la població jove, i ho han demostrat les mobilitzacions i les manifestacions que ha hagut.
14: I seguim parlant de joves, les criptomonedes, les apostes virtuals i, en definitiva, la promesa de dobbers fàcils representen una amenaça real per a ells des del moment en què tenen xarxes socials. Avui ens acostem a una iniciativa que mira de ser un antídot a aquesta realitat. L'han posada en marxa la Fundació Intercoopera i Caixa Colònia amb un títol incontestable. Spoiler, no seràs milionari. Ens ho conta Xavi ara.
23: Promesa de dobbers fàcils i xarxes socials són una combinació letal. Avui, als països occidentals, el 70% dels joves menors volen ser influencers i ho volen ser en primer lloc per ser milionaris. Els que no han mossegat l'esca de les criptoestafes coneixen algú que sí que hi ha caigut. Escoltam un estudiant i el director de la Fundació Intercoopera, David Abril.
24: Sempre hi ha qualque persona a internet que passa aquesta informació i que, bueno...
25: No només molt la trobam a moltíssims de centres educatius, per no dir la majoria, sinó que fins i tot molt trobam en lots que a vegades estan enganxats a temes d'apostes, que és un tema bastant seriós, però també que són víctimes d'estafes, de consum de cursos que els venen això, doncs com guanyar el teu primer milió, com fer-te milionari, i que en realitat els estan enganant i els estan traient el pot d'obvés que pot tenir un adolescent a Balears avui en dia.
23: L'antídot, explica Abril, són xerrades com aquesta.
26: Tenéis que apuntar. ¿Dónde queréis vivir? En un país que se pague...
23: Que organitza la Fundació Intercoopera amb el suport de Caixa Colònia. Aquí els expliquen per què serveixen els diners i que els hospitals, les escoles i, en definitiva, la societat que coneixem es sustenta amb els impostos que pagam entre tots i que els paradisos fiscals tenen més de parany que de paradís.
27: Que la economia no és solo tener dinero o ganarlo, porque no siempre va a ser eso la economia.
23: Fa 8 anys que Caixa Colònia posa en marxa aquest programa d'educació financera per alumnes d'ESO, batxillerat i formació professional. L'any passat va ser premiat per la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi.
14: I vos contam que les vendes de les empreses turístiques de les Balears van créixer un 4,8% aquest estiu en comparació al 2025, mentre els ingressos dels hotels per habitacions augmentaren un 7,7%, segons el darrer informe d'Extel Tour. El creixement en les vendes de la nostra comunitat durant el tercer trimestre ha estat més moderat que altres comunitats d'Espanya, com Extremadura o Cantàbria, que han registrat amb increments més pronunciats. Les pitius han estat de les destinacions a Espanya amb més habitacions d'hotel més cares entre juny i agost. El preu mitjà s'ha situat en 225 euros, un 9,5% més cares que l'any passat. Una pujada de preus, tot i que la demanda va caure un 2,4%, amb un 2,8% manco de compres per part d'estrangers i una pujada del 0,7% de nacionals. Més temes de Menorca. Els productors d'oli preveuen recollir manco quilos que l'any passat, sobretot a causa de les condicions meteorològiques d'aquesta primavera. El fort temporal de vent de principis d'any, que va durar 10 dies, es fa notar ara en la collita. El president de la Indicació Geogràfica Protegida Oli de Menorca és Manuel Martínez.
1: El viento secó y quemó muchas de las hojas y de las flores que empezaban a salir. Al ser viento de tramontana, la zona de Ciudadela ha sido más afectada que la zona de Mahón, Escastell, que ha estado un poquitín más protegida.
14: A les finques de Ponent, més joves del creixement dels arbres, s'hi ha permès d'incrementar la producció, com ha passat a finques com la de Torralba Petit. El seu encarregat és Bernat Pons.
2: Les olives estan en creixement, l'any passat va ser bastant bo, i enguany, com que són més grosses, farem més que l'any passat, i per tant estem contents.
14: Una collita primerenca que prioritza la qualitat de l'oli per sobre de la quantitat. Parlem de l'únic oli amb indicació geogràfica protegida 100% ecològic de tota Europa, el de Menorca, que té en el turista el seu principal consumidor. I en successos vos contam que Salvament Marítim ha activat un operatiu per trobar dues embarcacions que haurien partit d'Algèria amb 23 persones a bord fa una setmana. La primera dia 4 amb 17 persones i la segona dia 6 d'octubre en una embarcació on hi viatjaven 6 migrants. Ahir un helicòpter i un avió sobrevolaren les aigües del sud de Balears per intentar trobar els migrants sense encara localitzar-los. A més, diuen des de Salvament Marítim que habitualment avions de Frontex i la Guàrdia Civil vigilen aquesta zona. I la Policia Nacional ha detingut un home i una dona a Palma per captar amb falses promeses laborals una jove estrangera que va arribar a Mallorca pensant que faria feina en un restaurant japonès, però presumptament la van obligar a prostituir-se. La víctima i l'home se coneixien de petits perquè els seus familiars eren amics. Per tant, finançar i gestionar els tràmits perquè la jove pogués venir a Espanya amb la promesa de treballar legalment al restaurant. Segons la denúncia, una dona s'encarregava de vigilar-la. Tots dos estan detinguts per presumptes delictes de tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual, pertinença a grup criminal, mentre que l'home a més se li imputa un delicte d'amenaces. I és el moment dels esports. Avui tenim programació de festiu a Ràdio Nacional, per tant, no hi ha programa. Punt de penal tornarà divendres, com sempre, quan faltin 25 minuts per les dues de l'hora baixa, però avui repassant breument el cap de setmana esportiu. I començam amb futbol. El Mallorca se retroba amb la victòria. Ahir a Somos va guanyar les Palmes per 3-1. Xisco Díaz, bon dia.
3: Bon dia, el Mallorca va aconseguir ahir una victòria més que necessària després de dos partits en què no havia pogut sumar els 3 punts, en la derrota a casa contra l'Almeria i l'empat a 0 davant el Girona. El Mallorca va fer probablement el millor partit de la temporada. Triomf per 3-1 davant la Unió Deportiva Las Palmas. Avançava els mallorquinistes en el minut 27 Pablo Torre amb l'ajuda d'un defensa i després, just abans del descans, Àlex Sala feia el 2-0, un gol que instant després era anul·lat per un qüestionatge fora de lloc en el començament de la jugada. Va ser el mateix Àlex Aran, el 53, qui va ampliar distàncies i 20 minuts més tard, Ivan Jaime feia el 2-1 per Las Palmas, que posava una mica l'ai en el cop per al conjunt mallorquinista. Però Adrián Fuentes, l'home més en forma del Mallorca aquesta temporada, sentenciava amb un bon gol en el minut 82, esquivant la sortida del porter Caro i sumant així el seu 5è gol en el que duin de cursa. El Mallorca va dominar durant tot el partit i escala fins als 17 punts. És quarta la classificació a 4 de la zona d'ascens directa. Ara mateix el líder Sleibar serà el pròxim rival del Mallorca dissabte a Ipurua a les 4:15.
14: Deia l'entrenador Luis García en la roda de premsa posterior al partit que el que va veure ahir sobre la gespa comença a acostar-se a la versió que ell vol del Mallorca. Posava en valor la feina feta dels jugadors i deia sentirse muy contento.
4: Tenemos que darle mérito al trabajo de los jugadores y tenemos que seguir insistiendo en lo mismo para seguir, pues bueno, que esa maquinaria esté más engrasada todavía, porque todavía queda. Evidentemente nos vamos contentos por el qué, por el cómo sobre todo, porque creo que esta es la manera que nos va a permitir ganar más partidos y además controlarlos, que es lo más importante. i seguir adelante i mirar hacia el futur.
14: I escoltam un dels protagonistes del partit, Adri Fuentes, que marcava ahir el tercer i darrer gol per als vermells. El davanter va dir que havien fet un gran partit i sobre la pressió que pot tenir per marcar va explicar això.
5: Bueno, yo creo que la presión siempre existe en un delantero, seas del equipo que sea, se te va a exigir hacer goles, pero ya lo decía al principio de pretemporada que no me preocupaba, me preocuparía no tener las ocasiones, pero sabía que tarde o temprano iban a llegar los goles y bueno, pues hoy creo que la primera parte apenas he tocado un balón y sin embargo no he bajado los brazos, he seguido trabajando y cuando menos lo esperaba ha llegado el gol que he metido en el 80 y tantos, creo, y ese es el camino, es que no hay otro.
14: I canviem de categoria. Primera Federació, l'U d'Eivissa va empatar a 1 divendres de Can Mises contra el Reial Madrid Castilla. L'equip blau-cel se va haver de conformar amb un punt davant el filial dels blancs després d'estar molt millor, sobretot en la primera part. Escoltam l'entrenador Raúl Llona.
6: Creo que ha sido, pues, te contaría dos veces en todo el partido donde no hemos estado acertados o ellos han estado acertados, porque también creo que tiene mucho mérito, pues en una nos han pegado el larguero y en la otra nos han hecho gol. Entonces, bueno, si nos vamos a los puntos, pues creo que hoy a nada que hubiéramos tenido un poquito de acierto nos hubiéramos llevado el partido, pero la realidad marca que ha sido un empate.
14: Dissabte visiten l'Àguiles, un equip de la regió de Múrcia. I a Segona Federació, empat a 2 al derbi entre l'Atlètic Balears i el Mallorca B. El filial dels vermells aconseguiren igualar un 2-0 en contra. Gran victòria del Poblense a casa contra el que era el líder de la categoria, el Castelló B, per 2-1. I també victòria de la penya esportiva contra l'Orihuela per 3-1. Els de Santa Eulària sumen el primer triomf de la temporada. I per la mare de bàsquet de la Lliga Femenina Endesa, l'Azul Marino està imparable. Les mallorquines continuen invictes. Ahir sumaren la tercera victòria del curs contra el Cadi La Seu a Somos per 72-50. Una victòria de més de 20 punts. La Lliga va començar fa tan sols 8 dies i les jugadores d'Alberto Antuña han superat ja 3 rivals exigents i et situen a la part alta de la classificació. Escoltam el tècnic.
7: Creo que tiene muchos méritos y nos planteábamos, no sé, el 1 de septiembre, que tras la jornada 3 íbamos a ir 3-0 habiendo ganado a Valencia, a Girona, en Fontallao y ya no ganar a la SEU, sino la solvencia, ¿no? De ganar de 20 en esta liga, que creo que es muy difícil. Creo que hay que dar mucho mérito al equipo, a las 9 que están disponibles, porque están haciendo un esfuerzo tremendo.
14: Recordem que les mallorquines acaben d'ascendir i s'estrenen aquesta temporada la màxima categoria del bàsquet nacional. I en una categoria manco i masculina, a la primera FEP, el Palmer guanya el Zamora per 84-69, segona de la temporada, per situar-se a la zona de play-off. Per cert, el Palmer ha anunciat el fitxatge de l'inquer Joan Sastre, l'alè de 34 anys i 2,10 m, torna a Mallorca després d'una dècada competint al més alt nivell. Els darrers 5 anys ha estat a la Laguna Tenerife, on la passada temporada arribà a les semifinals de la Lliga Endesa, la fase final de la Copa del Rei i la Final Four de la Basketball Champions League. I el Palmer ha estat l'únic equip de les Illes que ha guanyat en aquesta jornada de Lliga. El bàsquet menor, que va perdre a la pista del València, el segon millor classificat, però ho va fer competint tot i jugar amb moltes absències. Finalment, el resultat va ser 91-76. Encara no han guanyat en els 3 partits que duim de temporada, tampoc ho ha fet el Figui, que va caure contra l'Alimerca Oviedo per 99-86. I acabam amb motociclisme. Tercera victòria consecutiva d'Izan Guevara al Gran Premi d'Indonèsia de Moto2. El mallorquí cada vegada està més a prop del Mundial. Ara mateix està a només 5 punts i mig del líder Manu González, que va acabar segon. El pilot balear va aprofitar l'avaria d'Àlex Escrits en la penúltima volta per sumar el 4th triomf de la temporada. Queden 5 carreres i Guevara és un dels clars candidats per endur-se'n al Mundial. I avui a la Cultura parlam de Maria del Mar Bonet. De matinada han trucat, són el replà... La cantant mallorquina hi torna al legendari Teatre Olímpia de París per recordar l'emblemàtic concert que va fer el 1975 al final de la dictadura franquista per reivindicar la llibertat. Deia que no esperava tornar.
8: Jo no havia pensat mai, que vindria una altra vegada...
0: que vindria a París, sí, però que m'ho tornaria a fer l'Olímpia, recordar tot això, doncs m'ho van proposar, m'ho van proposar. I a mi em va encantar la idea, però no ho havia pensat jo, tot aquest muntatge, no.
14: Un concert organitzat per la Generalitat de Catalunya i l'Institut Ramon Llull, on Maria Dalmà Bonet ha interpretat una selecció de cançons més emblemàtiques que va interpretar fa 51 anys, com aquest mític Que volen aquesta gent que sentiu de fons, que dedicà a Carles Puigdemont, qui va assistir al recital acompanyat de Laura Borràs i Jordi Cuixart. Ho deixem aquí, les notícies de les Illes. Tornen demà a les 7:25 aquí a Ràdio Nacional d'Espanya. Fins demà, adéu. I es llença pel finestral
8: a l'asfalt d'una vola... 2:30, 1:30 en Canàries.
9: Mediodía en Ràdio Nacional. Rosa Perarnau.
8: Y la primera parada en la Puerta del Sol de Madrid, tras el desfile militar por la fiesta nacional, un numeroso grupo de personas muy jóvenes.